0: Benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició de l'Oi por Oi d'On tinyen la Vall d'Albaida. Estem a dilluns 5 d'octubre. Comencem la setmana amb una notícia que inevitablement marca l'actualitat i estem coneguent-ho, ho hem estat coneguent en directe, així, a la SER, a través de les zones de Ràdio Ontinyent, que marca l'actualitat política d'este matí. Ja és oficial, el diumenge 29 de novembre estem cridats a les urnes per decidir el futur del nostre país. Carmen Úbeda, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Esteban, què tal?
0: Molt bé, de dilluns, eh?
1: De dilluns, estem de dilluns i, com bé deies, un dilluns especial perquè el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria anticipada d'eleccions generals i a partir d'ara comença aquest compte enrere, la dissolució de les Corts, la campanya electoral i una cita amb les urnes que arriba en un moment especialment intens al calendari de la nostra comarca i sobretot d'Ontinyent.
0: Sí, i perquè una cosa és el que passa a Madrid i una altra molt diferent com ens afecta ací, a Ontinyent. Ja tenim una primera particularitat damunt la taula.
1: Sí, perquè el 29 de novembre no serà un diumenge qualsevol ací a Ontinyent, perquè coincidirà amb el segon cap de setmana de festes de la Puríssima. Exactament, i del Bou en Corda, com ja sabeu, així que es junta tot, l'ofrena de matí i la segona jornada del Bou en Corda, ja per la vesprada.
0: I dinars de bou, serà una jornada diferent, eh? Una jornada marcada per tot això. Una coincidència poc habitual que obligarà a compaginar eixe dia amb una ciutat que estarà plena de gent, d'activitats i d'actes festius.
1: Bueno, de moment la previsió és que aquestes eleccions, com el programa de festes, es desenvolupen amb normalitat, així que estarem pendent de possibles canvis, de si tenim algun canvi en la programació o si continua tot igual.
0: I com no, ho contarem així, a la SER, a les zones de Ràdio Ontinyent. Així que anem a posar en marxa el programa. Això és Oi por Oi Ontinyent, la Vall d'Albaida. Benvinguts, benvingudes. I ens preparem per a conèixer quin és el pronòstic del temps. A veure, Lluís Francesc, bon dia.
2: Hola, Esteban, què tal? Molt bon dia. Es manté una situació d'inestabilitat al territori peninsular. Estem sota la influència d'una dana estacionària a l'oest de Portugal que està deixant cels nuvolosos o amb intervals nuvolosos, encara que també està donant pluges a tot el territori, però són més probables al centre i a l'oest de la península. Per als nostres interessos, iniciem la setmana amb ascens de les temperatures i temps salvo inestable a Sia Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Temperatures que pugen lleugerament respecte a la jornada de diumenge. Un dilluns on els núvols aniran a més amb les hores. No descartem pluja a la segona part del dia, molt irregular. Recordem que hi ha avisos des de les 6 de la vesprada fins a les acaballes del dia. Avís groc, en risc baix per pluges i per tempestes a l'interior sud de la província de València. Els vents bufen variables. Demà dimarts baixen lleugerament les temperatures, veurem pas de major índex de nuvolositat i no descartem precipitacions que puntualment podien ser persistents.
0: Doncs, com no, pendents de l'oratge. I, Carmen, anem a repassar com cada dia quines són les temperatures a hores d'ara.
1: Fa fresqueta. Estem entre 19 i 24 graus a la comarca i la mínima d'avui està a Fontanars, és allà on tenen els 19 graus, i la màxima els 24 a Llalo de Malferit. A Ontinyent en tenim 23.
0: Fresquet, com has dit.
1: Fresquet, però bueno, temperatures sí, agradables.
0: Per a l'època que estem, en un 5 d'octubre.
1: Sí, i pendents també de les pluges, que, bueno, jo pensava que plouria més este cap de setmana, eh? Però s'ha mantès prou bé, ha deixat algun ruixat que s'ha comportat bé, però, bueno, pendents també d'aixòs avisos.
0: Vinga, anem amb la picaeta.
3: Hoy por hoy en Tinyen Vall d'Albaida. La picaeta.
4: A mí me agrada el arroz que fa la mamá. A mí me agrada el arroz que fa el papá.
0: I amb aquests canvis de temperatures que doncs, estem tinguent en les últimes setmanes, el matí ho hem comptat alguna jornada, no? Que amaneguem més fresquets, no sé quina temperatura... Tomàs Marín, bon dia.
4: Bon dia, bon dia, què tal?
0: Quina temperatura n'hi havia este matí quan has arribat a la ràdio?
4: 17 on tinyent.
0: 17, vull dir.
4: 17 on tinyent i 10 de màxima a la comarca en ambdós matinals, tant a les 7 i 20 com a les 8 i 20.
0: Amb aquests canvis de que amaneguem a aquesta temperatura, després al migdia, doncs avui s'espera que tinguem quants, Carmen?
1: Aproximadament crec que 25, 26... 27.
4: 27.
0: Doncs estan, 27, estan aflorant els constipats.
1: Exactament.
0: I per això avui no tenim així amb nosaltres a el director d'aquest programa, a Miguel Coy, que doncs, esperem que es millore i que demà ja estiga així amb nosaltres en aquest estudi conduint aquest programa. Dit això, anem amb els continguts per als programes d'aquesta jornada. Carmen, començant per aquest mateix.
1: Vinga, anem a parlar primer que res de l'actualitat del que marca la nostra comarca. Ja sabeu que ara tenim el nostre espai local, però bueno, sempre pendents també de l'actualitat nacional. Així que el que farem al principi d'aquest programa és conèixer les dades de l'atur de setembre, ja que estem a 5 d'octubre, i han arribat aquestes dades. Ho farem amb Eduard Gómez, secretari comarcal d'UGT, per analitzar com ha sigut l'evolució de l'ocupació, de la contractació i dels llocs de treball en este mes de setembre, que bueno, segurament hi haurà canvis perquè ja s'acaba l'estiu, i bueno, a veure si tenim bones notícies respecte a l'atur a la nostra comarca. Més cosetes en clau comarcal, tindrem amb nosaltres a Natàlia Anguís, vicepresidenta primera de la Diputació de València, per a parlar de noves inversions que arriben del Pla Obert a la nostra comarca i quins són els municipis que han tingut la sort de poder beneficiar-se i quines són aquestes subvencions. Més cosetes. En clau festera, la nostra secció Ser Festa, anem a viatjar cap a Albaida, que ja estan escalfant motors, ja ho han fet. L'oratge els ha deixat fer eixe prego de les festes de morts i cristians, així que parlarem amb Ramiro Coy, regidor de Fira i Festes, que ja comencen els dies grans. Ja sabeu que el 9 d'octubre és el dia gran per a Albaida en eixa entrada de morts i cristians. Més cosetes. És dilluns, així que toca parlar d'intel·ligència artificial amb Clara Soler i parlar d'intel·ligència artificial i empreses. Així que a veure què és el que ens conta Clara. I acabarem parlant d'art amb Felipe Jerez, comissari de l'exposició Estampes en Transició, que ja es pot visitar estos dies a la Casa de la Cultura d'Ontinyent.
0: Sí, una exposició que s'inaugurava el divendres per la vesprada a les 7, a les 7 de la vesprada. Doncs tot això és el que tenim, i pot ser que sorgisca encara alguna cosa més en el programa d'avui, un programa viu, un programa en directe, que doncs, anirem contant-ho. I després, a les 2:17, arriba hora 14.
4: I això també és viu, eh? I això té molt de directe. I té molta cosa i té molts canvis. Però, bueno, vull centrar-me sobretot en el tema de les eleccions, perquè, clar, plantejava vosaltres la pregunta de què va passar a les festes, tant a la frena com al bou. Estem un poquet aixina en el dubte de què va passar, perquè, clar, ara fora de micro, tant Carmen com jo xerrava i dèiem, ostres, no pot ser que hi hagi algun tipus de llei o algun tipus de forma a la qual, si tenim algun tipus d'esdeveniment que afecte el que pugui ser el desenvolupament habitual d'unes pròpies eleccions, pugui arribar a alterar l'horari si tinguem que fer programacions, doncs, bueno, estarem així pendents a veure què és el que passa. Bueno, parlarem de diverses inversions també a la capital de la Vall d'Albaida. També volem parlar de qüestions a nivell comarcal. Viatjarem a municipis com Agullent, com Albaida. Estarem pendents d'aquestes entrevistes del nostre Hoy por Hoy, sobretot destacant aquest pla obert d'inversions de la Diputació de València i també, com no, les dades de l'atur a la comarca, molt pendents, perquè el mes passat que no van tindre unes dades molt, molt bones, va augmentar l'atur encara que el balanç a nivell interanual era positiu. Centrarem també un poquet en el que ve, perquè com bé saben és una setmana curteta per a molts i moltes. Nosaltres tenim que incluir-nos, no anem a ser mala gent. Anem a deixar-ho clar. Bueno, tindran igualment tota la informació, tant divendres com dilluns, cal recordar-ho. Però bueno, ja hi ha que centrar-nos en aquestes programacions de 9 d'octubre de municipis de la Vall d'Albaida, de les persones que vagin a ser guardonades, per exemple, des d'on tinguem les coneixem, podem preguntar-nos, per exemple, per l'olleria, per l'omenament com a fill predirecte al municipi d'Aielo de Malferit, i com sempre anem a tancar amb la crònica esportiva de la jornada.
0: Tot això a partir de les 2:17 i a les 3:20...
4: Sí, cap. Sempre cap, xef.
1: Sí, esperem que sí.
4: Exacte. Bueno, 3:20. Ahir me'n vaig anar... Pues, no, bé. Sí. A veure, jo crec que l'equip es va deixar tot. Va perdre 1-2, l'Ontinyent, davant del Villarreal C, en un partit que se va escapar en el minut 94 de partit amb doncs, una errada, cal ser clars, de Joaquim Muñoz, porter de l'Ontinyent, un dispar des de fora de l'àrea de Cervera, extrem del Villarreal C, se li va escapar de les mans, li va passar entre les cames i va suposar el 1-2 final. Me quedé en la comunió del Clariano amb l'equip, em quedé amb la resiliència dels jugadors de Rubén Sanz, que encara que van rebre aquest primer gol, van saber remuntar i van tindre oportunitats inclús per aconseguir el 2-1 i guanyar el partit, però bueno, cal estar molt pendents. Per altra banda, si me centre ja en el pròxim cap de setmana, estem pendents del que passa a Crevillent. És el pròxim rival de l'Ontinyent, juguen fora de cara, juguen a Crevillent, i el partit que jugaven contra el Llevant B este cap de setmana s'ha tingut que suspendre per un procés gripal, és a dir, per un procés de Covid que afecta fins a 11 jugadors del Crevillent Deportivo. Clar, ara estem pensant, això fa uns anys, ja sabem tots i totes, que ara suspèn fins a 2 setmanes. El Crevillent Deportivo no juga fins a 6-2 setmanes per protocol. Però ara com estan les coses? Es juga, no es juga, estem un poquet en eixe dubte. Farem un repàs de tots els resultats, escoltarem les paraules de l'entrenador, de Rubén Sanz, que ens atendrà en Ser Deportivos, i tancarem, com sempre, amb l'opinió de Javi Richard per a començar la setmana. Ja demà, futbol comarcal, i bueno, com bé saben, com el divendres és un dia en el que no anem a tindre Ser Deportivos, adaptarem un poc la graella del programa per a poder tindre també les prèvies este dijous, perquè vull recordar també que tan sols juguen 3 equips de la Vall d'Albaida, on tenien 1961, Atzeneta i Benigànim, els equips de Tercera Federació i Lliga Comunitat. El Pont també l'agafen els equips des de Primera fins a Tercera Valenciana. Això són el Llutxent, l'Olleria, el Deportiu Ontinyent, el Bocairent, l'Atzeneta B, l'Albaidense, el Quatretonda, el Montaverner, l'Aielo, el Castelló de les Jarres, entre altres equips.
0: 3 i 20 i després a les 7 i 20 de la vesprada, avui anem a dedicar el nostre espai a el Dia Mundial dels Docents, que és avui, dia 5 d'octubre, i se n'anirem al campus d'Ontinyent, perquè allí Òscar Borrell, a banda de ser regidor de l'Ajuntament d'Ontinyent, és també professor del campus i és professor dels alumnes d'educació infantil del campus. Parlarem amb ell, amb Òscar Borrell, i també amb aquests alumnes que molt pronte seran docents de xiquets i xiquetes. Doncs farem un reportatge i a partir de les 7:20 de la vesprada podrem escoltar-ho així a Ràdio Ontinyent.
4: Que guai lo de ser mestre, eh?
0: Sí.
4: És una de les meves professions que tenia així.
1: Sí, la tenies de plan B?
4: Sí, era el meu plan B.
1: Era el teu plan B?
4: El plan A era periodista des de quart de l'ESO. Això segur, però a mi m'agrada molt.
1: Jo,
4: la docència m'agrada molt.
1: Jo tenia com a plan.
4: M'agrada moltíssim i me pareix una professió meravellosa perquè al cap i a la fi és formar el futur.
1: Exactament.
4: Això és importantíssim i és vital per a una societat.
1: És importantíssim.
0: Doncs tot això és el que tenim preparat a Ràdio Ontinyent des d'ara fins a doncs és 7:40 de la vesprada. Això és la programació local per aquesta jornada.
4: I si s'avorrigen a les 7:20 del matí, si tenen casar-se, ja saben que també tenen els matinats.
0: Comença la programació local a partir de les 7:20 del matí en directe, eh? No està gravat, és en directe. Tomàs, gràcies.
4: Gràcies, adéu.
1: Adéu.

0: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esteban Arroyo y Carmen Úbeda.
1: I comencem parlant d'ocupació, de les dades d'ocupació a la Vall d'Albaida. És 5 d'octubre, toca doncs, parlar d'aixes dades, perquè Labora ha fet públiques les xifres corresponents al mes de setembre de 2026, unes dades que permeten analitzar com ha evolucionat l'atur registrat després de l'estiu, però també què ha passat amb la contractació i quins sectors han concentrat la major part dels nous contractes.
2: Així que el que volem és posar el focus en la situació del mercat laboral de la nostra comarca de la Vall d'Albaida, en la qualitat de l'ocupació i també les perspectives per als pròxims mesos. Ho fem amb Eduard Gómez, secretari general comarcal d'UGT al País Valencià. Eduard, bon dia, benvingut.
3: Bon dia.
2: Eduard, quina és la primera valoració que es fa des d'UGT de les dades de l'atur registrat a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, que corresponen al mes de setembre?
3: Sí, a veure, el mes de setembre és un mes que tradicionalment no esperem massa sorpreses. És un mes que ve marcat per el final de la temporada turística, diguem, és més un dels sectors on es genera desocupació, bueno, en un subsector on es genera més desocupació és l'hostaleria, tot el que és el comerç, i en canvi tenim, per una altra banda, serveis com són els serveis públics, que com ara és l'activació de la nova temporada del nou curs escolar, que fa que s'incrementi d'una manera important la contractació en l'àmbit de l'ensenyament. Per tant, per una banda es compensa una cosa amb l'altra. Tenim sectors que estan funcionant prou bé des de fa alguns mesos, com és la indústria manufacturera, la construcció. En canvi, l'agricultura encara no es ve a notar l'inici de la nova temporada agrícola i, per tant, encara no està tirant molt. Però on tenim ara mateix el problema és en aquelles persones que provenen de, que no venen de ningú àmbit, és a dir, que és la seva primera ocupació. Per tant, és el que els afectats en aquest cas són els menors de 25 anys especialment.
1: Si mirem aquesta evolució respecte al mes anterior i també respecte al setembre de l'any passat, quina lectura feu? Estem davant d'una millora estructural o hi ha encara molta dependència de la temporalitat i de les campanyes?
3: Hi ha encara molta dependència de l'estacionalitat. És més, aquest mes una de les xifres que trenquen un poc la dinàmica és la de l'estacionalitat, és a dir, la de la temporada turística, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, si ve del mes anterior a aquest, l'evolució segueix sent positiva, encara d'una manera moderada. Sí que és veritat que en la comparació interanual, i no és el primer mes que passa això, ja estem veient ja una caiguda. Per tant, l'evolució ja comença a marcar que va un poquet més lenta, ja no és tan positiva com en els darrers mesos de l'any anterior, i veiem que l'evolució ja no està sent tan positiva. Per tant, ja es comença a ralentitzar-se i això ens preocupa, clar.
1: Quines serien aquestes xifres d'aturats en el setembre de 2026 a la Vall d'Albaida?
3: Pues ara mateix no tinc les xifres davant. Però si me permeteu un segon, podria mirar i dir-vos exactament les xifres.
1: Clar que sí. Sí,
2: clar que sí.
1: Estem valorant, com no, en directe, quines són les xifres que, segons les dades publicades per Labora, doncs quines són les xifres d'aturats i aturades al mes de setembre de 2026 a la comarca de la Vall d'Albaida, i de seguida anem a passar a les dades
2: de... Sí. A més, parlant, com sempre ho fem, d'aquest problema de la gent que busca aquest primer lloc de treball dels menors de 25 anys i també del pes de la indústria a la nostra comarca. I com bé deia Eduard, de les empreses manufactureres, de la part de la construcció, que pareix que està millorant.
1: No sé, Eduard, si ja tens aquestes dades d'aturats... Està buscant les dades, estem en directe. 12:39 minuts, estem en directe a la SER, a través de les zones de Ràdio Ontinyent, valorant aquestes dades d'atur i d'ocupació a la Vall d'Albaida, segons les dades publicades per Labora, a aquestes xifres corresponents al mes de setembre de 2026, com sempre fem, quan en els primers dies de el mes següent coneguem com ha anat evolucionant i se atur enregistrat en este cas després de la temporada d'estiu. Eduard?
3: Sí. Sí, a veure, estava mirant les xifres totals. Sí que l'atur en la Vall d'Albaida en este mes estem en 4.786, és a dir, 4.786 persones aturades són 3 persones menys respecte al mes anterior. En canvi, si deixem la comparativa interanual, parlem de 150 persones més respecte al mes de setembre de l'any 2025. És un poc el que vos comentava, no? En l'evolució interanual veiem ja que és una evolució negativa. Hi ha un increment com a part positiva pel que fa a la contractació. Hi ha un increment en la contractació indefinida, que això és interessant. Sí que es veu aquesta evolució, jo diria, en els darrers 2 anys, 3 anys, una evolució positiva pel que fa a la contractació indefinida, que per nosaltres està clarament lligat amb la reforma laboral de l'any 2021, que va donant resultats en aquest aspecte, però, en canvi, la nota negativa seria que encara molta contractació és contractació parcial, a temps parcial, no a temps complet. I això per a nosaltres pues, no genera precisament ocupació de qualitat, que és el que ara caldria per afrontar els reptes de la societat actual, sobretot els reptes econòmics de la societat actual.
1: I podríem desgranar-ho per sectors? Quins són els sectors que han concentrat aquesta contractació? Sí. I per sexes?
3: Sí, sí. Per sectors, bueno, per sexes està clarament afavorit el sexe masculí, en aquest cas. Els homes tenen més contractes que les dones. És una tendència que ve manifestant-se des de fa molt de temps, però ara este mes en concret ha seguit marcant-se així. Sí que és veritat que el sector serveis ha sigut el sector que més descens ha tingut perquè fa l'atur. Sembla un poc contradictori, perquè a l'hora que genera atur, perquè fa hostaleria i comerç i tal, sí que és veritat que també genera ocupació pel que fa a la nova temporada en l'àmbit de l'educació, és a dir, el nou curs escolar genera molta contractació en l'ensenyament i això fa que avanci d'una manera molt important. La indústria en la Vall d'Albaida, com bé esteu dient, té un pes molt important, especialment la indústria manufacturera, i també ha tingut un descens molt important perquè fa l'atur. On se genera ara mateix les xifres més altes de desocupats, de persones parades, és en les persones que no tenen cap sector de provinença, és a dir, persones que se van incorporar al mercat de treball d'una manera nova. Això es pot deure, podria tindre explicació en la regularització de les persones migrants, és a dir, ahí pot hi haure una part de l'explicació, que seria aquesta xifra tan important, però hi ha uns mesos regularitzant persones i això en els darrers mesos se va notant també, perquè fa també suposa noves altes en la seguretat social, és a dir, en el sector serveis, una part de l'ocupació que s'està generant és en sectors com ara el sector de la dependència, que està clarament ocupat per persones de migrants. Per tant, està aflorant treball, que no, en aquest aspecte no és positiu, està aflorant treball que ja existia, però que ara s'està legalitzant, per dir-ho d'alguna manera.
1: Doncs, valoració que coneguem en directe d'aixes dades publicades per Labora en quant a atur i contractació del mes de setembre a la Vall d'Albaida. Eduard Gómez, secretari general comarcal d'UGT al País Valencià, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu, bon dia.
3: Bon dia.
4: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
5: Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidixes què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. A Ontinyent ens trobaràs en el Centre Social Sant Rafael, al carrer Ramon Llin. Matricula't fins al 21 d'octubre en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
6: Portes temps volent reformar la cuina i tindre la per fi com sempre assomiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llavada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
7: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
8: Otra vez el camión fallando.
9: ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Compra un Top Use de MAN.
8: ¿Top Use? ¿De verdad es top?
9: Claro, camiones revisados en taller oficial MAN y con garantía de hasta 24 meses.
8: Eso ya me da confianza.
9: MAN Top Use, en Valsur Truck, Palma de Gandía. Grupo Cher Truck. Movemos lo que importa.
0: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esteban Arroyo y Carmen Úbeda.
1: Són les 12:45 minuts. La Diputació de València continua desplegant el Pla Obert, el principal programa d'inversions de la Corporació Provincial, i la Vall d'Albaida torna a estar present en aquesta nova tanda de projectes. Són 12 actuacions que permetran invertir en municipis com Castelló de Rugat, L'Olleria, Llutxent, Ràfol de Salem, Montaverner, Bufali o Guadasséquies, a més de la intervenció de la Mancomunitat de Serveis Socials, AMAPS.
2: Així que volem analitzar què està suposant d'aquest programa per als municipis de la nostra comarca i quin és el compromís de la Diputació de València amb la Vall d'Albaida. I ho fem amb Natàlia Anguís, vicepresidenta primera de la Diputació de València. Natàlia, què tal? Benvinguda, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Hola, Natàlia. Com valores aquesta nova tanda d'inversions del Pla Obert a la Vall d'Albaida? És una mostra que la comarca està aprofitant, no?, bé aquest programa.
10: Sí, som la comarca més activa dins del Pla Obert d'Inversions, la comarca que més projectes té executats o en marxa. En total ja portem 191 actuacions, com vos dic, en marxa o executades, amb més de 21 milions d'euros. Així que la Vall d'Albaida, els seus alcaldes i alcaldesses estan aprofitant moltíssim el Pla Obert d'Inversions i està fent-se una inversió milionària a la nostra comarca.
2: Si posem el focus en els municipis, Natàlia, per exemple, Castelló de Rugat té més de 300.000 euros per a la Pinaeta i l'Espai Jove al final representa una inversió molt important per a un municipi menudet. Com es decideixen aquestes prioritats i quin paper tenen els ajuntaments en la planificació d'aquestes inversions?
10: Estem parlant de 12 projectes en aquesta nova aprovació del Pla Obert d'Inversions amb més de 700.000 euros i com vosaltres digueu, n'hi ha projectes que superen els 300.000 euros i després n'hi ha projectes més menuts, inclús n'hi ha un projecte de 8.000 euros aproximadament. El que volíem amb el Pla Obert d'Inversions, amb aquest canvi tan important que hem fet en el Pla Obert d'Inversions, era precisament això, que siguera un pla útil i que servirà per a que els alcaldes i alcaldesses pogueren fer ús de tots els diners dins del Pla Obert d'Inversions per a totes les necessitats que tingueren. Crec que el que hem fet ha sigut ajudar a planificar millor les actuacions dins de cada municipi, donar un marge més gran de 4 anys per a que puguen pensar millor les actuacions i també siguin capaços de tindre una possibilitat de canvi sempre que puguem vindre pues, algunes coses imprevistes, no? Com pot ser la bomba d'una piscina en estiu que s'ha trencat o coses més menudes, però també que siguera un pla que tinguera una quantia important per a que es pogueren fer projectes també grans com el que estigueu dient ara de la millora de la Pinaeta i l'Espai Jove a Castelló de Rugat.
1: Sí, com estaves dient, Natàlia, al mateix temps hi ha una realitat molt diversa, des de projectes de 347.000 euros, com deia Carmen, el de Castelló de Rugat, o fins a actuacions de 26.000 euros a Guadasséquies. La Diputació, des de la Diputació, intenteu, no?, garantir que els municipis més menuts també tinguin capacitat real per a executar inversions.
10: Sí, jo crec que els municipis menuts són els grans beneficiats també d'aquest Pla Obert d'Inversions, precisament perquè la missió de la Diputació de València és treballar per als municipis més menuts. Un exemple, per exemple, és Guadasséquies, en aquesta nova aprovació del Pla Obert d'Inversions, com vos dic. Guadasséquies, per exemple, està treballant per instal·lar un punt de recàrrega elèctrica que s'han aprovat 26.000 euros aproximadament per això, dins del Pla Obert d'Inversions, o per a instal·lar un contenidor intel·ligent per a la fracció de resta en l'entrada del polígon, algo que és tan d'actualitat, no? Ara mateix en tots els pobles. Crec que els municipis menuts tenen una quantia molt important en el pla obert d'inversions, i això també és el nostre sentit, sense deixar de banda els pobles més grans de més de 20.000 habitants. I nosaltres sí que vam insistir en aquesta legislatura en que no anàvem a treballar en aquest sentit per als municipis de més de 50.000 habitants, perquè pensaven que tenen recursos suficients. I això és també la novetat d'aquest any, no? Nosaltres treballem per als pobles menuts i, com a molt, per als municipis de més de 20.000 habitants.
1: Uh-huh. Un dels grans debats és precisament el finançament dels municipis. Natàlia, creus que els ajuntaments tenen avui prou recursos per afrontar les necessitats que tenen, o continua existint una falta de finançament local, sobretot pensant en aquests xicotets?
10: Per als xicotets, evidentment que n'hi ha una carència de recursos. Si no estigués a la Diputació de València, els pobles menuts no podrien fer les inversions que estan fent, sobretot perquè el pressupost és molt reduït i els pobles xicotets tenen diners o recursos a través de pràcticament de l'IBI i de l'impost de circulació. En un poble xicotet n'hi ha poques vivendes i n'hi ha pocs vehicles, no, en circulació, i pràcticament així es financien en aquests dos impostos, o també en els diners que venen de l'Estat, però que ja vos dic que no dona per a fer inversions tan importants com les que estan fent dins del Pla Obert d'Inversions. Per això és tan important que estigui a la Diputació, per això és tan important el Pla Obert d'Inversions, perquè es permet fer actuacions que si no sigui d'aquesta manera no podríem fer-les.
2: Uh-huh. Natàlia, més sabent que la nostra comarca, la Vall d'Albaida, reclama habitualment més inversions supramunicipals en qüestions com carreteres, mobilitat, despoblament, serveis socials o també infraestructures. Quines són les principals demandes que s'estan traslladant els alcaldes i les alcaldesses de la comarca? Quines són les demandes que vos traslladen a la Diputació?
10: Jo crec que la CB60 no és la gran reivindicació d'ací de la Vall d'Albaida, encara que no és competència nostra, és de la Generalitat Valenciana, i nosaltres des de l'àrea de carreteres estem fent una cosa molt important, i és unir a través dels camins d'interès territorial municipis que estan units, no?, i comunicats entre ells, i que moltes vegades no utilitzen, no?, l'autovia i es comuniquen per camins que realment arriben a ser també com carreteres, no?, i que els pobles més menuts, per a descongestionar l'autovia, es comuniquen molt per aquests camins. I nosaltres ahí sí que n'hi ha una actuació molt important, i així en Ontinyent la van fer unint Ontinyent amb Agullent i a través del polígon del pla, i és una de les actuacions que ve de la Diputació de València i que ha ajudat moltíssim a unir, no?, dos pobles tan importants i tan vinculats com Ontinyent i Agullent, o per exemple tota la reforma que hem fet en el carrer, des del carrer, no?, des d'on estan les Carmelites així en Ontinyent fins a Fontanars. Tota aquesta actuació l'ha fet a la Diputació de València. Crec que són actuacions molt importants que vinculen i comuniquen als pobles que estan prop. També en Beniatjar hem fet una actuació molt important, ara estan en la segona fase, i això el que suposa és que pobles que menuts però que tenen una activitat econòmica important, com és el cas de Beniatjar, amb una cooperativa que dona molta ocupació, molt de treball a la gent, puga tindre una bona comunicació amb els pobles de la comarca i amb les comarques veïnes.
2: Uh-huh. Natàlia, nosaltres sempre parlem, no?, de les comarques d'interior, dels pobles menudets, i sabem que també hi ha projectes que estan relacionats i vinculats a la digitalització, com pugui ser, per exemple, l'aula de competències digitals de la MAPS. És la modernització dels serveis públics un dels reptes pendents als municipis d'interior com els nostres?
10: Jo crec que sí, que la digitalització i la modernització està ja així present en tota l'administració pública, igual que està també l'empresa privada, i crec que per a ser competitius hem d'adaptar, no?, els nostres sistemes cada vegada més a l'actualitat, no?, a la intel·ligència artificial i a totes les novetats que van així, perquè sobretot hem de ser una administració moderna i oferir-li a la gent uns serveis de qualitat. I aquests serveis de qualitat passen perquè siguin serveis moderns que ajuden també a agilitzar, no?, l'atenció al públic de la gent que cada vegada tenim més temps, que volem estar prop de l'administració, fer les nostres gestions i els nostres tràmits d'una manera còmoda, però a la vegada també segura. I crec que si no estàs ahí en la modernització i en les noves tecnologies i la intel·ligència artificial, cada vegada no, el quedes més enrere i no pots cobrir les necessitats de la teua gent.
1: Natàlia, no volem desaprofitar aquests minuts que ens queden fins la una de la vesprada per una qüestió. Com a regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, una qüestió que acabeu de signar fa apenes uns minuts, un taller d'ocupació per formar en cuina i administració, no?
10: Sí, la veritat és que estem molt, molt contents perquè després de 15 anys l'Ajuntament d'Ontinyent tindrà un taller d'ocupació amb un import de 580.000 euros. Hem quedat dels primers de tota la província de València i per a nosaltres és una alegria molt, molt gran el poder oferir-li a la gent que ara mateix està aturada una opció d'eixida, no, al mercat laboral a través de l'especialització, en este cas de cuina i també d'administració. Jo també vull aprofitar per a donar-li les gràcies al centre del Rogle perquè ens ajuda moltíssim també a poder dur a terme aquesta convocatòria i crec que també és una eixida, no, per a que la gent jove que ara mateix està buscant treball i necessita especialitzar-se ho puga fer. La veritat és que per a nosaltres és una alegria molt gran i un orgull, no, poder tindre un taller d'ocupació i sobretot haver quedat dels primers de tota la província de València.
1: Un taller d'ocupació, com deia Natàlia Enguís, subvencionat per Labora amb una subvenció de 580.000 euros que, en la qual podran participar 30 persones per aquest taller d'ocupació. Natàlia...
10: Sí, ho fem també, i volia també recalcar-ho, no? Perquè tenim un centre de formació amb aules homologades, és el treball previ que hem fet també, no? Tindre aules homologades en el nostre centre de formació, un centre de formació de referència dins del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, un centre de referència en tota la Comunitat Valenciana i fora d'ella, i per això ens ha donat també l'opció de poder tindre el centre de formació, tindre ara un taller d'ocupació.
1: Notícia que coneguem en directe a través de Ràdio Ontinyent. Natàlia Enguís, moltes gràcies.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu, bon dia.

0: Amb la música de Coti anem cap a les notícies de la una.
1: Sí, així és, però bueno, nosaltres tornem a la una i poques minuts. Ja saben que a partir d'ara tenen les notícies d'àmbit nacional i internacional i vos esperem cap a la una i 7 o 8 minutets. Vinga, gràcies per acompanyar-nos.
0: Fins ara.
1: Adéu.

0: Un sorteo que va a ofrecer 56 eliminatorias esta mañana con los equipos de la sexta categoría, con todos los primeras excepto los que disputan la Supercopa, Real Madrid, Barça, Real Sociedad y Atlético, y con dos incógnitas también porque están por jugarse el Prat San Rafael, aplazado este fin de semana, y también esperamos una decisión federativa tras lo sucedido ayer en el Wimar Sporting Hortaleza, Canarios contra Madrileños, que por diversos incidentes no se jugó en la matinal del domingo. Comienzan hasta ahora en Las Rozas los sorteos de Copa, es la primera eliminatoria. Una ciudad deportiva que tiene mucha actividad en la mañana de este lunes.
1: Sí, gracias Duro, mucha actividad con la selección absoluta, que tras entrenar allí esta mañana vuela a las 4 de la tarde hacia Split para jugar mañana contra Croacia en la cuarta jornada de la Liga de Naciones. En casa se completa hoy la octava jornada de Liga en segunda división con el Córdoba Tenerife, 8:30 de la tarde, y ya está Carlos Alcaraz en la final del ATP 500 de Tokio. Ha ganado a Jaume Munar en 3 sets, 5-7, 6-3 y 6-1. Su rival va a ser el checo Lejeca o el polaco Bacherov.
2: Y un día más, estamos, Líbano, muy pendientes de las consecuencias del temporal en Cataluña.
3: Sí, Protección Civil ha enviado un SL alerta a varias comarcas por lluvias torrenciales hasta las 2 de la tarde de este lunes. Se pide a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, no acercarse a ríos, rieras o barrancos, no bajar a sótanos y subir a plantas superiores si entra el agua.
2: Volvemos a las 2, la 1 en Canarias.
4: Hora 14, en la SER.
5: SER, Comunidad Valenciana.
6: ¿Qué pasa?
7: Nada, un aviso para revisar mi medicación.
6: ¡Qué tranquilidad!
7: Pues sí, damos un paseo.
8: Si tienes un tratamiento crónico, recibirás un aviso para revisarlo o cuando haya sido actualizado. Activa las notificaciones de la app GVA Más Salud. Sigue con tu vida, nosotros te avisamos. Generalitat Valenciana.
9: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
10: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
11: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
5: Radio Ontinyent, Cadena SER.
12: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esteban Arroyo y Carmen Úbeda.
13: Doncs sí, seguim endavant en directe, la una de la vesprada, 9 minuts. Carmen, reprenem el temps de proximitat.
14: Exactament.
13: La informació de proximitat a través de les zones de Ràdio Ontinyent fins les 2 de la vesprada, aquest espai. I anem a parlar de que l'Ajuntament d'Ontinyent ha tret a concurs el nou servei de neteja dels edificis i dependències municipals per un import de més de 6,1 milions d'euros i una durada de 3 anys. El contracte contempla la neteja de 63 espais municipals i s'ha dividit en dos lots per adaptar-lo el servei a les característiques dels diferents equipaments.
14: El nou contracte estableix diferents freqüències i tipus de neteja segons l'ús de cada edifici i també incorpora criteris ambientals i condicions especials relacionades amb la sostenibilitat. Així que per conèixer tots els detalls de com es controlarà el seu compliment i tots els detalls d'aquest contracte tan important com bé deies per a Ontinyent, tenim amb nosaltres a Sayo Gandia, regidora de Sostenibilitat d'Ontinyent. Sayo, bon dia, què tal?
15: Hola, bon dia.
13: Sayo, estem parlant, com dèiem, d'un contracte de més de 6,1 milions d'euros per a 3 anys. Què suposa per a l'Ajuntament una licitació d'aquestes dimensions?
15: Bueno, pues es tracta d'un contracte dels més importants de l'Ajuntament d'Ontinyent, perquè contempla la neteja de tots els espais municipals, no? Els edificis municipals i dependències i altres espais d'ús públic. I crec que és molt important el fer aquesta publicitat per a convidar a les empreses a que es puguen presentar i que es complisquen en tots els requisits que es demanen dins d'aquest plec de licitació. Contracte, com heu dit, té un termini de vigència de 3 anys amb possibilitat de pròrroga per a 2 anys més. I, bueno, i es tracta d'un pressupost pues, important. Què hem tingut en compte en aquesta licitació? Pues s'ha ampliat el pressupost per motius molt concrets. el primer i el més important és que a través d'aquesta licitació

0: volem garantir els sous dignes, no? Un contracte que doni estabilitat, sobretot per a les persones que van a accedir a aquests llocs de treball. I bueno, també pues, la d'incloure pues, edificis o dependències municipals que han anat construint-se al llarg d'aquests anys i no tenien aquesta cobertura immediata dins d'un ple de licitació, sinó que anaven a fer-ho a través de millores o a través d'hores, pues ara ja s'han inclòs dins d'aquest plec i tots els edificis municipals van a tindre cobertura.
1: Uh-huh. Fallo, parlem de 63 edificis i es publiquen diferents lots. Explica'ns un poc com funciona això, perquè, si no m'equivoco, s'ha diferenciat entre centres educatius i de dia de la resta d'edificis.
0: Sí, se fan dos lots. En el primer lot, efectivament, entren els centres educatius municipals, com són el Vicent Gironès, Martínez Valls, Lluís Vives, Carmelo Ripoll, La Solana, Bonavista, el centre Vallblanc d'Educació Especial Vallblanc i l'AEPA de Sant Carles. Ahí també hem inclòs pues, el centre El Rogle, el centre de dia de diversitat funcional i el centre ocupacional Bodoque, José Antonio Bodoque. Estos entren tots en el primer pressupost, que consta d'una licitació de 2.800.000 euros aproximadament, i després un segon lot, val, on es troben altres edificis, com és el complex, el poliesportiu, està també edificis administratius com de l'Ajuntament o el de la policia, les biblioteques, la Casa de Cultura, centres cívics, altres espais culturals i turístics, i també pues, l'Etxegarà i el Museu Arqueològic, el Museu del Tèxtil, el Palau de la Vila, la Casa del Delme. Estic nomenant-nos així per damunt, sí, per a que vegeu la quantitat d'edificis municipals que s'inclouen en aquests uh-huh. contractes, la seua neteja, no? Que al final estem parlant d'edificis, estem parlant de diners, però sobretot el que cal parlar és de serveis, no? Que faciliten que la ciutadania, els veïns i veïnes d'on tenien, puguin gaudir d'aquests espais d'una manera digna i que estiguin en les condicions adequades per a utilitzar-los.
2: Sayo, deduís que, clar, els centres educatius o els centres de dia s'utilitzen tots els dies, però després hi ha espais com puga ser el Teatre Txegaray o el Museu Tèxtil o el Palau de la Vila o les biblioteques que tenen altres horaris i la freqüència de neteja serà diferent segons l'ús que se li doni, no?
0: Efectivament, això és una de les qüestions més complicades de tancar, no? Perquè necessitem saber les necessitats de cada edifici, però sobretot saber també les necessitats que actualment estem tinguent també en funció dels períodes de vacances. Dir-vos que és este plec, o normalment aquests plecs se treballen de manera consensuada, pues, tant en els directors dels col·legis com en els conserges que estan portant a terme les tasques en els diferents centres cívics o els tècnics de departaments pues, d'altres àrees, no? Com escultura, que porten edificis com el Etxegarai, el Mahoba, etc. El que es fa és una prèvia de moltes reunions en ells per quantificar, no? Aquests horaris o aquestes hores que ells van a necessitar per a poder després fer-les constar en la licitació. S'ha fet un treball de camp importantíssim per part del Departament de Medi Ambient i de totes les àrees de l'Ajuntament que han d'informar este plec, i creguem que és un plec que pot ser atractiu per a que les empreses se puguen presentar, però també un plec que puga garantir els drets laborals dels treballadors, perquè hem contemplat les possibles pujades per un conveni que encara no està aprovat, però que s'aprovarà, i també les pujades de l'IPC que anualment se fan per a que tot estiga diguem blindat per a de cara als treballadors i a les treballadores.
1: Saio, si anem a aquest procés de licitació, per si per casualitat alguna empresa escolta la entrevista i està interessada, tenen les empreses temps fins al 26 d'octubre per presentar les seues ofertes. Quan espereu vosaltres des de l'Ajuntament que este nou servei puga començar a funcionar?
0: Bueno, pues hi ha un procediment, no? Les empreses se presenten, després hi ha un procediment en què s'han de celebrar les meses per a obrir els sobres de totes les empreses que s'han presentat, se fan els requeriments o les comunicacions oportunes a les empreses per a que ja presenten el seu projecte definitiu, i es donem un temps, no?, per a totes les, en tots els contractes que nosaltres licitem n'hi ha un procés per a poder, necessiten un termini per a poder adquirir tota la maquinària que necessiten i tot el que necessiten. Mentrestant, el servei està garantit, perquè nosaltres al tractar-se d'un servei essencial, el servei continuarà prestant-se per l'empresa que actualment està prestant-lo fins que entre l'empresa nova o es quede la mateixa empresa en cas de que guanyarà el concurs. Aleshores no es nota dins de lo que són els serveis o els edificis que va haver un canvi fins que l'altra empresa no entre i posa en marxa tot el que el plec demana. Per tant, sí que tenen uns mesos de per a poder adquirir tota la maquinària necessària i tot el material necessari per a la posada en marxa.
2: Doncs fins al 26 d'octubre es poden presentar les ofertes per a aquest nou contracte de neteja de 63 espais municipals de l'Ajuntament d'Ontinyent. Sayo Gandia, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar veu, i aixina que siguin moltes les empreses que ens vulguin presentar a aquesta licitació.
1: Gràcies, Ayo, bon dia.
0: Gràcies a vosaltres. Va.
3: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
4: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
5: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
4: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
5: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
6: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
7: Familia, ya he llegado.
8: Hay mensajes que lo cambian todo. Porque una buena conexión transmite tranquilidad. Y cuando sabes que en Cable World siempre te responde una persona, sabes que estás en buenas manos. Cable World. Fibra, móvil, televisión y, sobre todo, personas.
9: Jefe, ¿un nomikai?
10: ¿Un nomi qué?
9: Nomikai. En japonés quedará tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
11: Iniciativa La Coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular Cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro Cremaet! Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
12: L'Ajuntament d'Ontinyent oferís les més interessants propostes culturals. Este dijous, 8 d'octubre, a les 8 de la vesprada, el Teatre Txegaray acull Amors e Cançó, la proposta amb què Capella de Ministrers ret homenatge al rei Jaume I en el 750 aniversari de la seua mort. Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura, Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
13: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esteban Arroyo y Carmen Úbeda.

0: Albaida entra en els dies grans de les seues festes de moros i cristians. El municipi ja ha començat a viure l'ambient festiu després del primer avís de festes del passat divendres 2 d'octubre i avui dilluns 5 d'octubre arranca oficialment una setmana marcada per la música, la pólvora, les desfilades i la tradició.
1: L'inici oficial tindrà lloc a les 8 de la vesprada amb una cercavila de dolçaina, mentre que a la mitjanit arribarà un dels moments més tradicionals, l'arbolà des de la plaça Major. Durant tota la setmana, Albaida acollirà activitats pensades tant per als veïns i veïnes com per a les persones que visiten el municipi amb motiu de les festes. I els dies grans arribaran a partir del divendres 9 d'octubre, ja sabeu, amb la gran entrada de morts i cristians.
0: Enmig d'esta intensa setmana festiva, parlem amb Ramiro Coy, regidor de Fira i Festes d'Albaida, per conèixer com estan vivint estos dies previs i este inici de les festes d'Albaida. Ramiro, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Primer, que com dèiem abans, Albaida ja està immersa en les seues festes. Com viviu des de l'Ajuntament l'arribada d'estos dies grans?
2: Pues bueno, en molta faena, que tot isca bé, ajudant als festers, a les dames, als càrrecs, a tots en general, perquè no s'improvisi res i tot isca a la perfecció.
1: Mm-hmm. Conta'ns un poc quina és la programació que teniu preparada per a Albaida.
2: Pues mira, esta nit tinguem el que t'heu dit, un dels actes més esperats, que és l'arbolà, que és l'inici de les festes patronals. Demà tinguem l'ofrena a l'Eixa de la Esprà, i el dimecres, el dia de la Mare de Déu, que és el dia més esperat per tots els albaidins. Després ja comencem el 8 d'octubre, que comencen les moros cristians. El dia 8 és la nit de l'Ollo. El dia 9 l'entrada de moros cristians. El 10 l'ofrenda de moros. I l'11 les ambaixades.
0: Per a haver d'organitzar una programació d'aquesta manera, quins són els principals reptes que implica organitzar unes festes amb tants actes, participants, músics i visitants?
2: Pues, bueno, en Albaida tinguem la sort que tinguem una comissió de festes que s'encarrega de les festes patronals, que són els que organitzen les festes, que s'encarreguen de tot el que és la part lúdica i de més, després la parròquia o de la part més de coses d'església, i després la part de moros i cristians s'encarrega la Junta Central, que s'encarrega, pues, això, de marcar horaris, de que tot isca bé, de que la gent estiga en el lloc que té que estar a l'hora. Entonces, nosaltres la feina que fem és d'estar recolzant-nos en tot moment i, pues bueno, per lo que necessiten estem.
0: Uh-huh. Però hi ha que coordinar-los a tots, no? Hi ha que coordinar totes les parts que tu has dit.
2: Sí, bueno, això, pues claro, com tots els pobles, n'hi ha reunions de fa molts mesos, es fa acte per acte, va repassant-se acte, perquè no falli res, i pues, després s'aplega un consens i ja està, i es marquen horaris, es marquen l'ordre d'eixida i tot això.
1: Però si anem al dia 9, ja sabem que és un dels dies més importants per a vosaltres, per a la gent d'Albaida, l'entrada de morts i cristians, i un dels actes més esperats també per als visitants, no?, que puguen acudir a gaudir d'esta entrada de morts i cristians. Què representa este dia per a vosaltres?
2: A veure, este dia representa molt, d'acord? ¿Vale? Jo discrepo un poc de vosaltres perquè el dia més important per als albaidins és el 7 d'octubre, que és el dia de la Mare de Déu, que és el que els albaidins esperen. El dia 9 també, per supost que sí, pot ser que estiguin a la part. Però els dos actes són els que els albaidins més esperen. Uno perquè és el dia de la patrona i és, pues bueno, es fa missa major, després fa professor i demés. I després l'entrada de molts cristians en Albaida. Però home, no és perquè sigui el meu poble, però crec que es fa i ho fem una entrada molt més que a CEA.
0: Com bé deies, Ramiro, és el dia que els albaidins i albaidines, no?, esperen amb més fervor eixa tradició, eixa passió per la patrona, per la Verge del Remei, i després està l'acte que podríem dir que també el viviu els albaidins i albaidines, però també que més visitants rep que com és l'entrada de moros i cristians, no?
2: Sí, el dia de l'entrada és on més visitants rebem Albaida. Clar, això implica que, a part que venen a veure l'entrada i l'entrada de bandes, que són dos dels actes més bonics que n'hi ha dins de les festes de moros cristians, doncs és gent que ve i passa el dia a Albaida, dinar a Albaida, passeja per Albaida, ens visita i entonces pues congrega moltíssima gent forastera.
0: Ramiro, també hi haurà entrada infantil. Quin paper tenen els més menuts en la continuïtat de la festa?
2: Bueno, els menuts és el futur. Els menuts en la festa, com en tot en la vida, és el futur. Entonces n'hi ha que anar pues, donant-los l'oportunitat, tampoc és la paraula, però n'hi ha que anar donant-los el seu espai perquè vagin integrant-se en la festa i la festa continuï. Que no n'hi hagi problemes el dia de demà, que no n'hi hagi relevo.
1: Ramiro, sabem que per avui teniu un dels actes més tradicionals per al municipi, que és l'Arbolà, però per a la gent que no ho conega, si hi ha alguna persona de la nostra comarca, algun oient, que estigui escoltant-ho, conta'ls, què és l'Arbolà i com ho viviu vosaltres des de dins?
2: Pues l'Arbolà és l'inici de les festes, que consisteix en que ixen els farols de tots els pobles de la Vall d'Albaida, darrere van els festers i les dames i la gent del poble que vol, tirant coets, anunciant que ja estan les festes així. I entonces van per tot el poble tirant coets i es considerem l'inici de les festes.
0: Diumenge arriben les ambaixades. Què tenen d'especial dins del conjunt de les festes?
2: Home, les ambaixades en Albaida agraden molt. A més d'això, de fa uns pocs anys perquè així estan cuidant-se en la escenografia, en imatges, en una escena. Entonces, pues, les ambaixades en Albaida tenen pues, això, que es fa un text que és d'Albaida i a la gent pues, agrada prou.
1: Ja parlaves abans d'eixa devoció, no?, per la vostra Mare de Déu, per la vostra patrona, però Ramiro Coll, com a regidor de Festes d'Albaida, si tingueres que triar un únic moment de les festes que fos el teu preferit o que creus que ningú hauria de perdre, quin seria i per què?
2: A veure, com a Festes de la Mare de Déu, a mi, com la missa i la professó, no n'hi ha res. La professó és molt, molt, molt, molt bonica, molt emotiva, ¿vale? I després, en Festes de Morts Cristians, jo l'entrada m'agrada molt, però per mi l'acte de l'entrada de bandes és el més bonic que n'hi ha. Per a mi, personalment, com a moro. Jo he una fila en escàbiles i m'agrada viure la festa. Per mi, personalment, com a l'entrada de bandes, en el Baida ningú acte. De dir, en aquesta solemnitat que es fa, es cuiden molt les peces que es toquen, les bandes es meren molt, venen moltes quantitats de músics, entonces, aquest acte és preciós. L'entrada de bandes, xulíssima, però xulíssima. Però bueno, a mi personalment m'agrada molt més l'entrada de bandes.
0: Ramiro, una última pregunta i espera que et dirigisques ara mateix als oients de Ràdio Ontinyent per a que aquests dies, com no, compartisquen amb tots vosaltres aquestes festes patronals i de moros i cristians.
2: Pues res, que ja estem en festes en Albaida, que som l'últim poble de la Vall que fa les festes, que esteu tots convidats a que vingueu a disfrutar dels diferents actes, tant en festes patronals com en moros i cristians, i que tot el món que vinga sempre serà benvingut al Baida, com sempre han sigut.
0: Ramiro Coll, regidor de Fira i Festes al Baida, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies. Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
0: Adéu, bon dia, adéu.
3: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esteban Arroyo i Carmen Úbeda. Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esteban Arroyo i Carmen Úbeda. Totes les vesprades, de dilluns a divendres, Ràdio Ontinyent obri la ventana de la Vall d'Albaida. Una ventana oberta a la informació, l'entreteniment i veure l'actualitat amb una altra mirada. La ventana de la Vall d'Albaida. Des de les 7:20 de la vesprada, amb Esteban Arroyo. Ràdio Ontinyent. Escolta'ns en el 89.5 de la FM i en radioontinyent.com.

0: És la 1:30, Carmen, i què és el que toca ara, com cada dilluns?
1: Toca, com cada dilluns, parlar d'intel·ligència artificial i saludem a Clara Soler. Hola, Clara.
2: Hola, com estàs? Doncs pues escolta, no Ramiro.
1: Anava a preguntar-te què tal, com van les festes?
2: Pues preparant-se per les festes, vull dir, a partir d'esta nit ja li vaig dir a Miguel que avui venia, però que ja no torne.
1: Ja no tornes hasta que no passen les festes.
2: Bueno, i el dilluns que ve cau festiu, eh?
0: Sí.
2: Miguel, si escoltamos, que sàpiga que... Igual no vinc.
1: No, el dilluns que ve no tindrem oi per oi. Així que ja reubicarem la nova seccioneta, clar que sí. Bueno, Clara, què vens a contar-nos avui?
2: No vinc a parlar de festes, això no? Està clar, per això ja estava Ramiro. Pues mira, vinc a parlar-vos per de diverses setmanes. La setmana passada vam estar parlant de la intel·ligència artificial en l'educació, de com estava entrant en les aules, de com els professors estaven preparant-se, de com els alumnes, que ahí sí que tenen un superrepte, utilitza la IA. Després, fa dues setmanes, de com la IA havia entrat en les administracions públiques, sobretot per veu, no? Li vam tocar a Amparo i a Jaume, que eren els assistents virtuals de Torrent, de l'Ajuntament de Torrent. I avui vull parlar-vos d'una altra pata important, que és de la IA en les empreses. I és que resulta que el govern va presentar fa uns dies el plan IA 360, i és un pla ambiciós, ¿vale? I el que pretén és que la intel·ligència artificial deixi de ser una cosa que utilitzem més friquis. Bueno, cada volta som més friquis, vull dir, perquè estic convençuda que vosaltres també sou igual de friquis que jo,
1: sí,
2: ¿vale?
1: Sí, clar que sí.
2: Bueno, pues que no siga una cosa de friquis, sinó que i de grans empreses, sinó que qualsevol pime, qualsevol negoci, qualsevol autònom la utilitze, no? I estigui a l'abast de tots. Mm-hmm. D'acord?
1: I què és això de la IA 360?
0: Sí,
1: què és això?
2: Què és això?
1: Què és?
2: Pues bueno, és un pla del govern, com vos deia, que vol impulsar l'ús de la intel·ligència artificial durant els pròxims anys, i hi ha moltes coses, vale? Hi ha moltes coses dins d'este pla: infraestructures, centre de dades, educació, formació, ocupació. D'això, de fet, anirem parlant, perquè ha sigut com una avançadilla, vull dir, ho han contat, ho han explicat, però encara no han definit exactament tot el que anem a fer. Però per explicar un poquet seria, se'n recordeu del bono del Ki Digital?
1: Sí.
2: ¿Vale? Que ajudava les empreses,
1: empreses,
2: correcte, a fer pàgines web, a temes de seguretat, de
1: xarxes socials.
2: Correcte, xarxes socials, equips de gestió. Bueno, pues seria un bono d'intel·ligència artificial per a pimes i autònoms.
0: Uh-huh. I què podrà fer una empresa amb això?
2: Pues mira, es tracta de digitalitzar el nostre negoci, és a dir, ja hem passat per pues, les empreses que no tenien pàgina web, crear-se una pàgina web, perquè claro, ara tots busquem en internet, no? Si jo busque podòleg en Ontinyent, o me'n vaig a Google o me'n vaig a la IA, el trobo en el Google Maps o trobo informació en la pàgina web, pues bueno, ja hem passat aquest pas de les empreses tenen pàgina web, les empreses tenen xarxes socials, ara anem a ajudar a que les empreses tinguin intel·ligència artificial. I en este cas no és vaig a pagar-te el xat GPT, ¿vale? Mm-hmm. No es tracta d'això, es tracta de anem a veure quins processos fas, ¿vale? Dins de la teua empresa per poder ajudar-te a implementar-los, ¿vale? Estem parlant de, bueno, han anunciat que incorporaran la IA a les empreses amb 600 milions d'euros, ¿vale? En este bono digital, i la intenció és arribar a més de 25.000 empreses. No aneu a Google a buscar-ho, vull dir, empreses que ens esteu escoltant, autònoms.
1: A veure, això és el que interessa, clar.
2: No entreu encara a Google a buscar-ho, vull dir, perquè només ha donat la notícia
1: encara
2: de
1: no
2: que va
1: marxa.
2: A fer-se. ¿Vale? Perquè ja em veig a tots buscant agente digitalizador d'intel·ligència artificial, que era el que buscaven les empreses. No, encara no. S'ha donat la notícia, va començar a fer-se un pilot ara en 2027 i després ja arribarà la convocatòria general. Uh-huh. ¿Vale?
1: Però per a que les empreses puguen entendre, ho pots ficar un exemple
2: sí.
1: d'alguna empresa i com es podria aplicar això de la intel·ligència artificial?
2: Claro, el que intenten és resoldre problemes de dins de l'empresa, ¿vale? Que no és com el deia, no, és que em paguen la llicència de ChatGPT compte al mes, que val 20 euros al mes. No. Uh-huh. Per exemple, imagina't una empresa, no, d'ací d'Ontinyent o de la Vall d'Albaida, que fabrica productes i té, pues, uns 10 treballadors, no? I cada setmana rep desenes de correus electrònics de clients, demanant pressupostos, correus electrònics de proveïdors, gent preguntant quan arriba una comanda, consultant característiques de productes. Doncs, pues, mira, podia plantejar un projecte per a que la intel·ligència artificial ajudi a classificar totes aquestes consultes, preparar respostes per a eixos e-mails, buscar informació dins de la documentació de l'empresa, ajudar a preparar pressupostos, sempre una persona revisant, perquè ja sabeu que la IA
1: sempre.
2: La IA té que ser revisada per una persona, però el que intenta és, dins dels processos de l'empresa, de tots aquestes tasques que són més
1: farragoses, no?
2: Correcte, farragoses, repetitives, més d'ordinador, que podria substituir-nos una màquina, ¿vale? O ajudar-nos, no substituir-nos, ajudar-nos una màquina, ¿vale? Pues es tracta de tot això, de no de pagar-te el ChatGPT com el dia, sinó de, vale, tinc totes aquestes tasques, com m'ajuda la IA? I ahí és on veurem, i cada empresa serà completament diferent.
1: Sí, perquè això podrà adaptar-se a diferents empreses, no? Qui faria aquestes propostes o no se sap encara? Funcionaria això, no? Perquè tal vegada estigui escoltant-nos ara una empresa tèxtil i diga, vale, genial, esta idea, per exemple, dels correus m'aniria superbé. Però si ens està escoltant un altre tipus d'empresa, d'un sector diferent, de l'hostaleria o, per exemple, d'una tenda de robo...
2: Correcte, inclús vosaltres, vull dir, qualsevol.
1: Inclús nosaltres.
2: Inclús vosaltres. Vale, pues aquí, así de lo que se trata, el que volen fer és, primer, fer una espècie de consultoria, vale, perquè no es tracta de, no, és que jo passe un PDF, enllig un PDF i ja està, no, això no és digitalitzar-se, no. Lo que es tracta és, lo que volen fer és, primer, una espècie de consultories on vagi una persona i diga, vale, quines són les tasques repetitives que tu fas? Quant de temps perds en esta tasca? El pot ajudar la intel·ligència artificial? L'altre dia estava en una carnisseria, perquè estic ja començant a fer aquestes coses, i n'hi ha una xica en la carnisseria que em dia, jo és que quan acabe tots els dies de treballar i acaba a les 9 de la nit de la carnisseria, tinc que sentar-me cara a l'ordinador i per temes de seguretat, etc., tinc que omplir un Excel en totes les temperatures de totes les neveres que tinc, ¿vale? Dels frigorífics. O després tinc que fer com un llistat de tots els productes que he elaborat, per exemple, jo què sé, 100 hamburgueses de ternera, 60 de pollastre, he elaborat carn rellena, he elaborat aquest tipus de coses.
0: Sí.
2: Exacte, pinxos, correcte. I tot això, tots els dies, a les 9 de la nit.
1: Clar.
2: Que de vegades m'agarre l'ordenador i ho faig des de casa.
1: Pot ajudar també en l'inventari de les empreses.
2: Correcte, li dic a esta xica, vale, i si li ho dictes a ChatGPT? I ChatGPT ja té un document preparat, una plantilla que t'ompliga l'Excel, que li el pugues enviar a la persona de sanitat i dir, per favor, posa-m'ho ja. Posa-m'ho ja. Perquè, clar, estàs
1: sí,
2: tot el dia... Diu, és que arriba a les 7 del matí i venís que a les 9 de la nit i el que menys m'apetit és obrir l'ordenador, obrir-me l'Excel i estar apuntant quantes hamburgueses de pollastre ha fet avui, no? Però es tracta d'aixes xicotetes coses. De fet, jo li vaig dir, posa't l'aplicació ja en el mòbil, li ho contes a ChatGPT i ChatGPT el fa l'Excel.
1: Et fa la graella, clar.
2: Correcte, fa la... Tu penses en graella de...
1: Sí, sí, sí.
2: Pues és aquest tipus de coses de sentar-se en una persona, sentar-se en una empresa, veure totes aquestes automatitzacions, tasques farragoses, informació que a lo millor no estem aprofitant, de, vale, pues he fet tot això. Quant tinc que comprar la setmana que ve? Quant de producte tinc que comprar la setmana que ve? Pues que la IA t'ajude a decidir quan comprar, a quin proveïdor... Es tracta d'anar un poc més per allà, no per fer les imatges d'Instagram i ja està.
0: Com deies, ajudar-te en les teues tasques.
1: Que horror, aquestes imatges. Sí. Que horror, que horror. Doncs
2: pues es tracta d'això. I es tracta d'ajudar, de veure com ajuda la IA a les empreses. I com us dic, està plantejat este bono de IA precisament en aquesta direcció. Primer fer un diagnòstic, després identificar a cada cas un ús concret, perquè el que vosaltres necessiteu no serà el mateix que necessita la verdureria, ni la carnisseria, ni l'empresa textil, ni la fàbrica de mobles. Vull dir, cada un va necessitar-ho d'una forma diferent. Formar els treballadors i finalment, pues, bueno, comprovar si realment ha servit per a fer alguna cosa, per a estalviar-nos temps, etc. Així que estem un poc... És que la notícia va ser la setmana passada, a principi de la setmana passada.
1: Perquè, clar, ha eixit la notícia, però per a les empreses, perquè ens estan escoltant ara i que diguem, bueno, però allò on tinc que estar atent? On em va anunciar això? Com funciona? Em doneu el telèfon de Clara, per favor.
2: Jo crec que he d'estar atent a este programa, vull dir, perquè anem a contar-ho en quan sapiam més. Jo no havia contat encara res, perquè és que donen la informació a contagotes i que n'hi ha altres temes molt més importants ara mateix que tractar,
1: sí, exactament,
2: que el bono de la IA, però que en quan sapiam algo, ho contarem així per a que la gent sàpiga com beneficiar-se d'este bono d'intel·ligència artificial IA 360, i anem contant-ho, perquè si busques en Google o si busques en la IA, està el que vos he contat. No, encara no es pot demanar. Està l'anunci, però encara no, pues això, no n'hi ha una pàgina on poder apuntar-se. No, encara
1: bueno,
2: no.
1: Bueno, empreses de la Vall d'Albaida poden estar tranquils, que us ho contarem.
2: Sí. Us ho contarem, segur, vamos.
0: Però per el que has contat, sí? Clara, jo crec que a la xicoteta i mitjana empresa, aquesta empresa familiar de la nostra comarca, sí, els interessa i els pot ajudar molt. Per l'exemple que has ficat de la carnisseria,
2: I sí, te'n podria contar mils, perquè fa poc també estava en una empresa que s'apuntaven coses a mà, que és normal, vull dir, sí, i n'hi ha que apuntar-se coses a mà, i anaven fent ratlletes de... Anaven contant, 1, 2, 3, 4, 5, com si estiguéssim a la presó, vale, anaven contant coses. Vale, al final del dia contaven, no?, el total. Bueno, pues és que jo puc fer-li una foto i pujar-li a ChatGPT i en diu el total de ratlletes que has marcat. Són xicotetes coses que a lo millor n'hi ha processos que d'una hora anem a passar a 10 minuts i després n'hi haurà coses que seran 20 minuts que te n'ahorres 5, no? Clar,
1: però al final és optimitzar.
2: Sumant, jo ara treballo 2 hores menys que antes.
1: Clar.
2: Vull dir, i el que pretenc és que la gent tinga més temps lliure i que les coses es puguen fer utilitzant aquesta tecnologia que ja està així i que va quedar-se i que no va desaparèixer, per supost.
0: La bona IA, no?
2: La bona IA.
1: La bona IA, exactament.
2: El bono IA i la bona IA, les dues coses. Correcte.
0: Doncs seguirem parlant de la IA, de la intel·ligència artificial, així a Ràdio Ontinyent. Clara, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Bueno, ens veiem en festes, eh?
1: Sí. Que passes bones festes, exacte.
2: Gràcies.
1: Vinga.
2: Adéu. Living with less than a bit. Off a wish to make the wrong thing fit, but it's hard head sticking.
3: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
4: ¿Quieres renovar tu hogar sin gastar de más? Manterol Casa Outlet te da 10 razones para visitarnos hoy mismo. Cojines de decoración desde solo 1,99 euros. Mantas de sofá desde 4,99. Colchas desde 14,99. Edredones desde 16,99 euros. Batas, sets de toallas y muchísimos artículos más. Hasta agotar existencias. Te esperamos en Avenida Textil número 25A, Ontinyent. Abrimos de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y de 4:30 a 8:30. Y los sábados de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Manterol Casa Outlet. El confort que buscas al precio que deseas.
5: Jefe, ¿un nomikai?
6: ¿Un nomiké?
5: Nomikai. En japonés quedará a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
7: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
8: Ontinyent celebra el 9 d'octubre amb una dotzena d'activitats per a tots els públics. Del 4 al 11 d'octubre gaudis de teatre familiar, el concert de capella de ministrers, els actes institucionals i la gran novetat, el primer festival de dansa prismàtica amb espectacles i tallers gratuïts. Viu la festa dels valencians i valencianes. Consulta tota la programació a ontinyent.es i xarxes socials municipals. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
6: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esteban Arroyo y Carmen Úbeda.

0: Carmen, se'n tenim que anar.
1: Arribem a les 2 del migdia, ja saben que a partir d'ara tenen notícies nacionals, internacionals, després regionals, i després a les 2:17 vos esperem amb el Hora 14 local.
0: Fins ara, adéu.
1: Adéu.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets a les 3 i 20 donem inici a Ser Deportiu, ara sí a Ràdio Ontinyenta, sí a la SER. Jornada de dilluns amb núvols i també amb una sensació agredolça, la que es va deixar el partit de la jornada d'ahir al Clariana entre l'Ontinyent 1931 i Villarreal C. No sé què dir-los. Cal sentir ràbia per perdre els punts d'aquesta forma amb aquesta errada de Juanmi Muñoz, però també orgull, eh? En Juanmi Muñoz el primer, que va fer un autèntic partidàs. I errades les té qualsevol. Partidàs de l'equip davant el conjunt amb millor qualitat de la Lliga, pense. Hi ha bones sensacions. Toca fer un repàs als resultats i anem a parlar amb Rubén Sanz, amb l'entrenador, amb Javi Richard, per escoltar la seva opinió. I també, com sempre, l'opinió nostra, si ha de ser. Així que agafem aire i en res, en 20 minutets, comencem el nostre programa. Fins ara.

0: Tomás Marín.
1: Bueno, l'Ondinyent va caure, Cervera doblet, Rod va marcar de penal, ho vam tindre ahir, eh? En una estoneta us faig la crònica, però també va empatar la Geneta 1-1 davant la Vall d'Uixó. Demà farem entrevisteta en relació a aquest partit al José Mangriñán. Per altra banda, el Benigànim va caure 0-6 davant l'Olimpi de Xàtiva. El Llutxent va empatar front a l'Oliva i derrotes de l'Olleria i Deportivo Ontinyent. Però, bueno, cal destacar diverses coses del poliesportiu. Primera victòria de l'Eset Ontinyent en Lliga. De l'Eset Ontinyent, disculpeu. 91-77 a la de Costera Sur. Sofía Rodríguez va guanyar a Siero la primera prova de la Copa d'Espanya de ciclocross. Ivan Ibrisca van guanyar el seu últim partit 25-10 davant Marraí, Lorja i Bosió, representants de Castelló de Rugat. I en el campionat autonòmic de triatló per equip celebrat a Vinaròs, el triatló Ontinyent va aconseguir la medalla d'or compartint el primer lloc amb el CIA Vetera. Es donem l'enhorabona. Avui al nostre programa, repàs de tots els resultats dels diversos equips de la comarca al llarg d'aquest cap de setmana. I com no, crònica ampliada del partit d'ahir al Clariano. Us contaré què pense. Us contaré què va passar durant els 90 minuts al camp a la jornada d'ahir. Saludarem a l'entrenador, a Rubén Sanz, i tancarem, com sempre, amb l'opinió de Javi Richard. Agafem aire i us contem més coses.
2: I gravando.
3: Todo cama, todo para tu cama.
2: Dame más alegría.
3: Todo cama, todo para tu cama.
2: No tanto, intenta ser más acuoso.
3: Todo cama, todo para tu cama. Te lo podemos decir de muchas maneras, pero en Todo Cama tenemos todo para tu cama. Avenida El Match 56, Ontinyent.
4: Ser Deportivos, Ontinyent, La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
5: My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his...
1: Toca fer un repàs als resultats dels diversos equips de la Vall d'Albaida en els seus esports i categories. Començant per la tercera federació, grup 6C, on el Soneja va perdre 1-2 davant l'Espanyol de Sant Vicent. Roda 2, Torrevieja 0. A 0, 1, Atlètic Club Torrellano, 1. Hércules B, 1, Eldense B, 0. Llevant B, Crevillente Deportivo, suspès. En una estona us conté per què. Vall d'Uixó, 1, Atzeneta, 1. Ontinyent 1931, 1. Villarreal C, 2. Atlético Saguntino, 3. Utiel, 2. I Buñol, 0. Torrent, 1. Líder és el Villarreal C, amb 12 punts. Segona posició per a la Vall d'Uixó, amb 11. Tercera posició per al Torrent, amb 10. Quarta posició amb un partit menys per al Llevant B. Cinquena posició per a l'Hércules B, amb un total de 8 punts. Recordeu-vos que el Llevant B estaria 3 posicions enrere, però al tindre un partit menys, la federació el posa en la quarta posició de la classificació. Per altra banda, l'Ontinyent 1961 ocupa la posició número 11, amb un total de 6 punts, i la Geneta la posició número 15, ballant amb el descens, amb un total de 4 punts. Pròxims partits, tenim una Geneta 0 i un Crevillente Deportivo Ontinyent 1931 al Juan Fran Torres. Esperem que es jugue. Esperem que es jugue. També jugaran el Torrent davant l'Hércules B, Utiel Llevant B, Villarreal C, Buñol, Espanyol de Sant Vicent Roda, Torrevieja Saguntino, Torrellano Soneja i el Dense B, Vall d'Uixó. Ens anem a la Lliga Comunitat Grup Sud, on el Benigànim va caure golejat 0-6 davant l'Olimpi de Xàtiva. Demà parlarem amb l'entrenador, en José Manuel Rueda. Tàder 1, Independiente Alicante 2, Santa Pola 2, Rayo Ibense 3, Benidorm 0, Almoradí 0, punxa el líder, Calp 1, Xàbia 3, Alcira Gandia suspès per les previsions meteorològiques, Alberic Sucemart 1, Novelda Unión Cable World 3 i Redovan, Tavernes de la Vallina, també suspès. El Benidorm, suspès no, aplaçat, perquè recordem que el Tavernes va jugar ahir i ser eliminatòria de la Copa del Rei. El Benidorm és líder, 13 punts, l'Alcira amb un partit menys ocupa la posició número 3 de la classificació, segons l'Olímpic amb un total d'11 punts. L'Alberic Sucemart, quarta posició, amb 10 punts en total. El Benigànim en estos moments ocupa la posició número 14, llocs de descens amb un total de 4 punts. Pròxim partit del Benigànim serà fora de casa davant del Tavernes de la Vallvigna. Jugaran també Xavi Arredoban, Almoradí Santa Pola, Rayo Ibens Alcira, Independiente Alicante Calp, Gandia Tàder, Olímpic Alberic i Novelda Benidorm. En la primera valenciana, grup tercer, derrotes i empats per als nostres. Llosa 2, l'Olleria 1, Deportivo Ontinyent 2, l'Alcudia 3, Racing d'Algemesí 1, la Font d'en Carròs 2, Promeses Sueca 0, Algemesí 0, Catarroja 2, Vall dels Alcalans 3, Muros 1, Carcaixent 0, Llutxent 0, Oliva 0, i Enguera Contestano, suspès per la previsió meteorològica, es disputarà el pròxim dimecres. Pel que fa a la classificació, el Llutxent continua líder, 13 punts, els mateixos que el Promesa Sueca, segona posició també amb 13. L'Olleria penúltim amb un punt i Deportiu Ontinyent Cuer amb un total de 0 punts en el seu tauler. Pròxims partits per als equips de la Vall d'Albaida, tenim un L'Olleria Racing d'Algemesí, també un Oliva Deportiu Ontinyent i un Contestano Llutxent. Pel que fa a la resta, Algemesí Llosa, Vall de Salcalans Promesa Sueca, l'Alcúdia Muro, Carcaixent Catarroja i la Font d'en Carròs al Xira. Però recordar-los que de primera a tercera valenciana, este cap de setmana no hi ha competició pels festius. Es jugarà ja la setmana del pròxim dia 17 dissabte. Estarem pendents d'aquesta informació. Setmana de descans per als equips de la Vall d'Albaida d'aquestes tres categories. En la segona valenciana, derrota 2-0 del Bocairent a casa de l'Atlético Cheia en les Heras. Olimpiacos Alcàsser 2, Alcàsser 1. Tous 3, Moixent 0. Unió Benetú Serfavara 1, Canals 1. Joventut Picanya 2, Castellar Pobles del Sud 1. A Llorense 0, l'Alcúdia Crespins 2. Al Ginet 3, Sedaví 0. Apolo 2, Carlet 2. En aquests moments, el Bocairent ocupa la posició número 8 de la classificació amb un total de 4 punts. El líder és l'Atlético Cheia amb 9 punts. Segona posició per al Canals amb 7 i l'Alcúdia Crespins també suma els mateixos punts. El pròxim partit del Bocairent serà a casa davant l'Apolo la setmana que ve. I en la tercera valenciana, grup 10, us contem que la Font de la Figuera va perdre 1-4 davant el Beniarrés, l'Alcúdia Crespins B1, el Cid Escaramanxell 2, l'Atleti Muro va descansar, la Yelo va caure 4-2 en la seva visita a Vallada, el Montaverner va guanyar 4-3 al Navarrés, la Geneta B va perdre el derbi de la Vall d'Albaida davant l'Albaidense per 1-3, la Gullent va golejar 7-0 al 4 Tonda, el Canals va perdre 0-4 davant l'Agna i el Banyeres va guanyar 4-2 al Llosa. Líder és l'Albaidense, 9 punts, els mateixos que les Ides Caramanxell, co-líder. Quarta posició per a la Geneta B, sisena per al Montaverner, posició número 10 per a la Yelo, posició número 11 per a la Gullent i posició número 16 per al 4 Tonda. I per altra banda, en la tercera valenciana, grup 11, el Castelló de les Jarres va empatar 0-0 davant el Safor Gandia. Contar-los també que en aquests moments el Castelló de les Jarres ocupa la posició número 4 de la classificació amb un total de 7 punts en el seu marcador. En la Lliga Autonòmica Valenta, victòria per al Deportivo Ontinyent, va aconseguir guanyar per 2-0 al Villarreal C. Ocupen en aquests moments la posició número 8 de la classificació amb un total de 7 punts. El pròxim partit del Deportivo Ontinyent serà d'ací dues setmanes davant l'equip del València Femines D. En la primera juvenil, victòria 0-4 de l'Ontinyent 1931 davant el Canals. Tercera posició per a l'Ontinyent 1931 que comparteix el lideratge amb el Portuario di Sarp i el Denia. Per el gol averats, l'Ontinyent 1931 ocupa la tercera posició. Pròxim partit de l'Ontinyent serà davant el Promeses Sueca d'ací dues setmanes. En la tercera divisió de futbol sala, l'Olleria la Vall d'Albaida va golejar 5-1 a la Solana, posició número 13 per al conjunt vidrier, i en la pròxima jornada l'Olleria la Vall d'Albaida s'enfrontarà al Maristas València fora de casa. En la Lliga Preferent de Futbol Sala també destaquem que el Club de Futbol Sala d'Albaida va caure 5-3 davant el Llíria i que la Pobla del Duc va caure 1-6 davant el Dispersats de Moixent. L'Olleria la Vall d'Albaida, la Pobla del Duc, disculpen, ocupa la posició número 9 amb 3 punts i el Club de Futbol Sala d'Albaida amb 2 ocupa la posició número 11 de la classificació. Pròxims partits, Ribarroja B, la Pobla del Duc i l'Olleria i Club de Futbol Sala d'Albaida davant les claves. I ens anem al poliesportiu amb els resultats dels equips de la nostra comarca. Sobretot anem a destacar que l'S Tontinet va guanyar el seu primer partit de la temporada, la tercera FEB, 91-77 davant el Costera Sur. Pròxim partit per a l'S Tontinet serà fora de casa davant l'Inversus Infante. Es preveu que siga esta jornada de dissabte a les 5 de la vesprada, segons Federació. En la segona autonòmica de tenis taula, la primera autonòmica, disculpen, en el grup 2, el Club de Tenis Taula Ontinyent va guanyar el seu partit 1-5 davant el Corriol Oliva, posició número 4 per al conjunt ontinyentí. Pròxima jornada davant l'Alcoi Vintage B. Amb això ja tenim tots els resultats comentats, tot repassat, tot dit. Us recordem que este cap de setmana, des de primera a tercera valenciana, passant per la Lliga Autonòmica Valenta o la Juvenil, no hi ha partits, perquè tenim el pont. Recorden, tindrem tan sols partits per equips quan l'Ontinyent 1931, si el Crevillent pot jugar, la Geneta i el Benigànim. Agafem aire i ens centrem en el postpartit de l'Ontinyent 1931.
0: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista. ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Next se abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Next. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
6: ¿Terapia pa' qué sacarte del pecho? Si ni queriendo yo me olvido de ti.
4: Ser deportivos, Ontinyent, La Baida Albaida.
6: Como la noche en la que te conocí. Hoy te vi, las canas siguen ahí.
4: Tomás Marín.
1: L'Ontinyent 1961 va perdre per 1-2 davant del Villarreal C en la cinquena jornada de la tercera federació, en un partit que els de Rubén Sanz van tindre molt a prop després d'una gran reacció en la segona part. L'equip ontinyentí va competir fins al final davant un dels rivals més exigents de la categoria, però un gol de Cervera en l'última acció pràcticament del partit va deixar els tres punts en mans del filial groguet. L'Ontinyent, recorden, ha perdut la seva condició d'invicte com a local. El Villarreal C va començar millor i ja en el minut 2 va disposar d'una ocasió claríssima en un mà a mà que el davanter visitant va enviar fora. L'Ontinyent va anar entrant progressivament en el partit i després d'uns primers minuts de domini visitant va començar a generar perill. Antonio Moreno va obligar el porter Carlos López a intervenir després d'un potent xut des de la distància, mentre que Carlos Mas també va tindre una bona oportunitat. Els de Rubén Sanz van anar creixent amb el pas dels minuts i van acabar la primera part millor que l'equip groguet. Guille va intentar sorprendre el porter amb un llançament llullà i el partit va arribar al descans sense gols, amb un Villarreal C molt fort, molt, molt fort. En la represa, l'Ontinyent va fer un pas endavant. Cal destacar-ho, Jorge Ruiz va provar fortuna des de fora l'àrea en els primers compassos de la segona part i poc després Antonio Moreno i Pulsera van disposar d'una doble ocasió. El conjunt local estava vivint els seus millors minuts quan va arribar el primer colp. En el minut 65, Cervera va avançar el Villarreal C després d'una bona acció individual. El gol va arribar just quan millor estava l'Ontinyent, però l'equip no va baixar els braços. Rubén Sanz va veure la banqueta ràpidament amb les entrades de Roz, Osoro i Trují i posteriorment de Víctor Reverti i Juanan. Els canvis van donar més profunditat a l'equip, que va continuar buscant l'empat. Trují va tindre una bona oportunitat després d'una gran passada amb l'exterior d'Antonio Moreno, però va arribar forçat al segon pal i no va poder definir correctament. L'Ontinyent va insistir fins que en el minut 83 va arribar el penal sobre Roz. El davanter va assumir la responsabilitat i en el 85 va transformar la pena màxima per posar l'1 a 1 i fer esclatar el Clariano. Amb l'empat, els locals van anar decididament per la victòria. Osoro amb un remat alto, Roza també ho va tornar a provar i Juana amb una molt bona oportunitat la va tindre. En el 90, Antonio Moreno va estar a punt de culminar la remuntada amb una gran acció individual per la banda dreta que va acabar amb un xut al pal. I quan semblava que l'Ontinyent podia completar esta remuntada, va arribar el gol definitiu. Cervera va tornar a marcar en una acció des de fora de l'àrea. El xut va anar a les mans de Juanmi Muñoz, però el porter no va poder blocar la pilota, que se li va escapar i va acabar entrant per baix de les cames del porter. Encara hi haurà temps per a una última intervenció de Juanvi, que va evitar el tercer del Villarreal, però el marcador ja no es mouria. L'Ontinyent perd així 1-2 en el seu primer partit de la temporada al Clariano, en què no aconseguís puntuar, després d'haver competit fins a l'últim segon. Una derrota dolorosa pel desenllaç, però amb una resposta de l'equip i de l'afició que ha acabat acomiadant els jugadors amb aplaudiments després de valorar l'esforç realitzat durant els 90 minuts. Era un partit complicadíssim, molt, molt difícil per a l'Ontinyent. El Villarreal C és, sense cap tipus de dubte, el millor equip que he vist d'esta tercera federació. Jugadors com Owono, com Cervera, com Saúl, són jugadors d'un nivell brutal i que l'any que ve van estar en el Villarreal, bé segur. Inclús que no el quiden enguany. Una passada de jugadors. Futbolistes meravellosos que anaven. Escoltava a la graderia del Clariano, escoltava a la parròquia ontinyentina dir que anaven sobradíssims, sobretot Owono. Quin espectacle de jugador, el número 8, per si desconeixen el nom. Impressionant, donava gust, li donen enhorabona a aquest jugador. Que futbolista, buah, que futbolista. El que pense que això té que servir per a una qüestió molt important, per a saber que en el Clariano es va tindre que suar sang per aconseguir el més 3 i que l'equip pot donar moltíssim a l'afició i que es poden aconseguir grans coses. Estem en la jornada 5, eh? I estem en la jornada 5. Bueno, té més a contar, lo de la brutícia també es va tornar a comentar en el descans. També es va dir que ja som 883 socis. No està mal. Deixat més per arribar a les 900. Vinga. Bueno, el tema dels xiquets. El tema dels xiquets ja... no està bé el que va passar ahir. no es pot jugar al baló mentre s'està jugant al futbol en el camp. Mentre estem en la primera o la segona part, es van colar inclús tres balons, vaig arribar a comptar. La gent que siga responsable d'això, xiquets i xiquetes, per favor, que es diga que no poden jugar al baló. O que li s'agarren el baló i hasta el descans que no juguen. A més que el propi club deixa que els xiquets juguen al llarg del descans, es poden anar a jugar en els gols, en les zones dels gols, on hi ha més espai per a poder jugar, en la zona de la ITV, i tiren el baló fora. L'àrbitre va tindre que avisar al delegat dues voltes. No està bé. No està bé, així que demanem un poc d'educació en aquest sentit. Que es pot jugar en el descans. Paciència, per favor. Paciència, per favor. Però és que, si torna a passar, a lo millor la federació pot enviar una noteta a la Junta de l'Ontilla en 1931 i començar els avisos i que les pilotetes s'acaben. Per favor, un respecte. Un respecte al partit. En el descans, es juga i ja està, que hi ha 15 minuts, i després a veure el futbol. Que per això vaig a Clariano, no? A veure el futbol, no jugaran amb el baló. Jo el primer que abogue perquè xiquets i xiquetes juguen. Faltaria més. El primeríssim. El primeríssim. Però per favor, per favor, cura. Molta cura. I agafem el baló a xiquets i les xiquetes, que no juguen fins que acabe la primera part. Que no juguen, per favor. Bueno, també em va agradar la iniciativa de les entrevistes al descans. I també em va agradar que per fi estem jugant en la samarreta oficial d'esta temporada. Per fi. Bueno, avui el nostre ser deportiu és Ontinyent la Vall d'Albaida per a fer ixe repàs final al partit d'ahir entre l'Ontinyent 1961 i el Villarreal C. Saludem ja a l'entrenador de l'Ontinyent 1961, a Rubén Sanz. Després anem amb Javi Richard. No és cosa de niños ni...

0: llaman arqueros.
1: Ser deportivos, Ontinyent, la Baida Albaida.
0: Capital de negro.
1: Tomás Marín.
0: Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga.
2: Recta final del nostre Ser Deportiu Sontinyent la Vall d'Albaida, apartat d'opinió com sempre per a tancar el nostre programa de dilluns, el primer de la setmana, saludant al periodista de València Capital Ràdio, Javi Richard. Javi, què tal? Molt bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada, Tomàs.
2: Ara sí, que t'havia canviat el micròfon, malament. Com estàs?
3: Pues te diria que després d'una derrota normalment estem sempre desanimats, però jo, si m'hi és una paraula, Tomàs, és orgull.
2: Sí.
3: És orgull d'equip,
2: total.
3: És orgull d'afició, és orgull d'Ontinyent, perquè el partit d'ahir per a mi va ser un espectacle.
2: Mira,
3: absolut, de tots.
2: Tu portes molt de temps, Javi, en Anderclariano, has vist l'equip en preferent, l'hauràs vist inclús en la divisió més menuda del futbol valencià. Jo porto així del meu tercer any, la meva tercera temporada, i crec que és la primera volta com a tal que veig un equip i parle del Villarreal C, que és un autèntic pepino i no havia vist un equip així mai. Jo crec que és el millor equip que he vist al Clariano des de fa moltíssim de temps i des que estic jo així. No sé com ho veus tu. Va ser un autèntic partit, es tenen jugadors brutals.
3: No, la veritat és que és una barbaritat. I fixa't que és un C, és que no és ni el B, és el C.
2: Parla de la qualitat de la pedrera,
3: sí,
2: de Villarreal,
3: sí,
2: no hi ha
3: sí,
2: més.
3: Sí. A veure, no sé si és el millor o no. Jo recorde la primera temporada, tu encara no estaves, la primera temporada de tercera, l'Elgi Licità i l'equip
2: sí.
3: Era espectacular.
2: Va quedar primers sobrats, si no
3: sí,
2: recordo
3: sí,
2: malament.
3: Sí, bueno, van quedar primers en gènere i ja van guanyar la Lliga en Yomar Vidal, que era un davanter espectacular. I van guanyar, van empatar 1-1 en el Clariano, gol de Lluís Felipe per part de l'Ontinyent, i això també era un autèntic equip. No sé si el Villarreal C és el millor, però sí que és una barbaritat d'equip, la qualitat dels jugadors, també l'aspecte físic, que són avions, i són tots xavalets de 18, 19, 20 anys, que no el penses, que són tots a cavall de l'edat de juvenil. Però n'hi ha que donar-li molt de valor al que va fer l'Ontinyent ahir per el rival que n'hi havia enfront, per com va donar la cara, i si l'Ontinyent no guanya ahir és per detalls, és perquè Juan Vite i Serrada, que jo crec jo me quedo sobretot en la reacció del Clariano,
2: sí,
3: després d'aquest gol,
2: mateix.
3: El Clariano aplaudís a Juan Vite.
2: Jo vaig a ser molt clar.
3: A mi això em pareix espectacular.
2: És una errada clara.
3: Sí.
2: Clar està que, a veure, no podem posar a ningú ja dalt de la muntanya i començar a criticar-lo.
3: També Juan Vía salva molt,
2: Per
3: va fer parades de molt de mèrit.
2: I per això jo crec que la gent reacciona així.
3: Clar. I perquè va veure que l'equip s'ho va deixar tot.
2: O sigui, una passada
3: que l'equip va anar per el partit. Fixa que Roth, quan fa el gol de penal, no el celebra. Roth va, agafa el baló i se'n va a la meitat del camp perquè l'equip volia remuntar.
2: I les tens, I les
3: tens per guanyar.
2: Tant
3: que les tens.
2: Tens el Pala, tens la de Trujillo, tens la de Juanan, tens una altra de Roth, tens una altra de Iñaki Pardo. Sí que és de veres que des de la minut 1 del partit a mi, per exemple, em sorprèn l'alineació, em sorprèn l'entrada de jugadors com
3: Nacho Pla, Guille.
2: De Guille. Sí que és de veres que a Nacho el vaig veure un poc més perdudet, i això sí que és de veres en la davantera, jo crec que es nota sobretot el rodatge del jugador, que inclús el primer partit en el Clariano davant del Saguntino no va estar ni convocat, però jo vull destacar els jugadors que han emergit, sobretot en aquest partit que va ser Guille Andreu, un xaval en no sé quants anys tindrà, tu de segur.
3: 20 anys.
2: 20 anyets, i que tingui aquests galons, i que tingui aquest nivell, que tingui aquesta qualitat, i que tingui aquesta garra, m'hi sorprèn. No sé si a tu te passa el mateix que a mi, que clar, tants canvis, a un no sé si li pareix estrany, si hi ha que començar a tindre un 11 tipo, tu com ho veus, Javi?
3: Bueno, jo crec que n'hi ha que anar provant, al final és un equip en construcció i tampoc sabem quins són realment els titulars, alguns sí, podem tindre més o menys la línia defensiva.
2: La línia de darrere està sense
3: detall, és sempre la mateixa. Però això també me pareix molt positiu, que l'Ontinyent siga un equip molt, molt versàtil, jugadors polivalents, que puguen entrar. Fixa que moltes vegades on l'equip està reaccionant també és en els canvis. Ahir pues, entra Truji, entra Osoro, entra Víctor. Són jugadors que te donen molt des de la banqueta, Roth també. O sigui que jo crec que lo important és que tots siguin importants i que tinguin aquesta rellevància en l'equip. Jo ara mateix no apostaria per ningú 11 titularíssim, sí que puc tindre alguns jugadors que puguen ser més importants que altres, però crec que encara tots tenen que guanyar-se el joc. És que portem 5 jornades damunt entrenador nou, 15 jugadors nous en la plantilla. Al final és molt difícil ja tindre un 11 tipus, perquè encara està tot un poquet per muntar, no?
2: Com has veure el plantejament de Rubén? A mi em va aparèixer en conjunt bo, la veritat, perquè crec que és un partit en el que ja quedi salir el valor Villarreal C, estar bé en les pressions, perquè vam veure que aquest equip no deixava treure el valor, va ser una autèntica locura. Sí. Jo crec que se li acaben les piles un poquet al Villarreal al final del partit, i crec que Ixamet de Clariano afona encara més al conjunt del Villarreal, i te maten. Els dos gols són dos jugades aïllades. La primera ve d'un rebot en el mig del camp que l'agafa un jugador que està en la banda, li la passa al davanter, i el davanter busca un espai molt bo dins de l'àrea per a fer un xut per la dreta, i l'altra, com bé saben, és un tir des de fora de l'àrea en una contra que acaba com acaba, en el valor passant-li entre les cames a Juanmi.
3: Jo crec que més que un aspecte físic del Villarreal va ser un aspecte mental. Sí, quan tu vas guanyant en el Clariano, pues tires a anar darrere i a protegir el marcador. I jo crec que això
2: van perdre aquesta xispa que van tindre al llarg de tot el partit.
3: Clar, per a mi l'Ontinyent va anar de menys a més, és a dir, el començament del partit, recordo aquesta ocasió que té el Villarreal en el minut 2, el mà a mà que la tira fora el davanter groguet, i aquesta ocasió, si l'hagueren clavat, el canviava el partit en absolut. Però l'Ontinyent es va salvar i poquet a poquet va anar creixent durant el partit, sobretot perquè el Villarreal és un equip que no te deixa massa opció. Jo crec que l'Ontinyent sí que volia tindre més valor del que va tindre, sobretot en la primera part, però sobretot quan el Clariano s'incendia, quan es va crear aquesta connexió entre l'equip i l'afició, això a qualsevol equip li afecta, i al Villarreal jo crec que li va afectar, i com que li va entrar aquesta por, no? Per no dir una paraula més forta.
2: Miro, bueno, ja per presentar-me un poquet en tot el que ve, mirava una estadística, crec que va ser dissabte, que l'Ontinyent és l'únic equip que a hores d'ara portem 5 jornades, tot ja que dir-ho, que no suma cap punt fora de casa. Que el primer, si no recordo mal, l'Utiel és el penúltim que ha sumat un puntet, i crec que el partit davant del Crevillent deu ser una oportunitat. Recordo fa 2 anys que la eixida a Crevillent no va ser positiva, que l'any passat crec que van fer
3: victòria.
2: Van guanyar 0-3.
3: Si no, una a dos.
2: Ostres, jo pensava que jo me'n vaig anar.
3: Gols de Juana ni de Pedro Sempere.
2: Sí, és que veus, eres un crack. Però bueno, ara el primer lloc, jo vull dir que el tema del partit de Crevillent a hores d'ara no sap res, perquè es veu que va haver un virus o una cosa així que va fer que el partit davant el llevant bé es suspenguera. Però bueno, ja sentant-nos en el partit i fora les situacions extraordinàries, no sé com ho veus, sobretot per a redimir-se del que va passar, perquè a veure, en què estem orgullosos, el cop és molt dur en el vestuari, és molt dur, és duríssim.
3: És dur, perquè al final són 6 punts de 15 possibles. Jo crec que les sensacions són millors que els resultats. És la conclusió podem traure, i n'hi ha que començar a puntuar fora de casa. I no he mirat, però tal volta l'Ontinyent siga dels pocs que encara no ha empatat. O sigui, de vegades un puntet és molt bo perquè no perds. I ahir, sincerament, a pesar de que l'Ontinyent haguera pogut guanyar, crec que un punt no haguera sigut roïn, perquè t'haguera deixat en aquest sabor de sí, he pogut guanyar, però bueno, almenys no he perdut, que jugava contra un equipàs com era el Villarreal.
2: Sí. En el descans tots i totes veiem el punt positiu.
3: Clar, per això. Així que anem a veure, era bé Crevillent, que no ha perdut encara el Crevillent, però crec que porta 3 empats i una victòria, o sigui que al final el Crevillent també és un equip molt dur, que per a mi té un entrenador espectacular, com és José Manuel Mas, i Álvaro Montejo, que ha sigut un dels pitxichis de les últimes temporades en el jove espanyol.
2: Quin mal de cap de jugador per l'Ontinyent, que crec que se li dona bé.
3: La temporada passada, hat-trick en Sant Vicenç.
2: Per això t'ho dic. Doncs Javi, donar-te les gràcies, com no per com sempre, passar-te esta estoneta en nosaltres, i res, esperem que vagi molt bé la setmaneta, i pot ser que he vist ara en la federació que juguem dissabte, a veurem si hi ha algun canvi o alguna
3: cosa. No, crec que serà dissabte.
2: Pot ser que vegin per allí.
3: El Crevillent juga diumenge, però al ser el pont i tal, pues per a tindre un poc més de dies, dissabte.
2: Setmana curteta per a tu també, o toca treballar?
3: El diumenge juga al València. No descansem.
2: Bueno, però bé, no València de Javier Aguirre. Te metes una licenta ahí per a tindre més ganes i animar-te a anar al cap i casada. Javi,
3: un whisky i a dormir.
2: Ahí está. Gràcies, Javi.
3: Un abraç. Adéu.